0: Esto sucedió ayer en Nueva York. Pero aquí en España, algunos políticos deben tener demasiado amor por el poder o muy pocas ganas de estar en paz. Sobre todo los que acaban de poner una nueva teoría de la conspiración en circulación. Por si nos faltaban cosas últimamente. Es mucho más fácil amarte que odiarte. La derecha está utilizando la ley de nietos como excusa para extender la teoría de la conspiración de que con ella el gobierno adultera el censo electoral para, como dice Ayuso, nacionalizar socialistas. Primero fue el fraude del voto por correo, ¿os acordáis? Ahora el despropósito de la ley de nietos. Todo por el amor al poder, que será entonces lo siguiente. El fenómeno de las teorías de la conspiración alcanzó sus cotas más altas de éxito durante la pandemia. Ahora parece que la teoría del fraude electoral vuelve a hacerse fuerte, capitalizada por Feijóo. En la Viña del Señor hay conspiranoicos de todo tipo. Conspiranoicos políticos, negacionistas del cambio climático, seguidores de terapias falsas o fervientes creyentes de que existe una red de poder oculta que maneja todo el país. Entre ellos te puedes encontrar de todo, desde hipsters hasta conservadores de buena familia, desde jóvenes desorientados hasta veteranos imbuidos por el abismo de la sinrazón, o desde estafadores profesionales hasta artistas consagrados como Miguel Bosé. Pero también puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo o ese amigo que solo se informa a través de YouTube. Muchas verdades, muchas mentiras, mucha movida, mucha... Ojo, porque es muy fácil identificarlos. Sus tesis generalmente no están basadas en pruebas o hechos veraces o contrastados. Creen que todo el mundo tiene intenciones oscuras. Sospechan de todo lo que tiene que ver con la información oficial del gobierno y las instituciones. Piensan que son víctimas de un enorme engaño y que además son cómplices. Es mucho más fácil amarte que odiarte. En Estados Unidos, que en este tipo de cosas siempre nos llevan ventaja, sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de QAnon, una gran y absurda teoría de la conspiración basada en la existencia de una organización criminal formada por el Partido Demócrata que tenía como fin acabar con la administración Trump y que él mismo se ha encargado de alimentarla y difundirla en estos últimos años junto a sus otras proclamas de fraude electoral cuando perdió las elecciones. Así son los conspiranoicos. Tienen demasiado amor por el poder, muy poca cintura cuando pierden y mucha tontería. Ya lo dice el gran Harari, jamás debemos subestimar la estupidez humana. Hasta la semana que viene, Juan Ramón.
1: Hasta la semana que viene. Adiós, Eduardo. Buen fin de semana. 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Sigue la información, sigue la vida en la radio, ahora en las territoriales de Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional de España, les Illes Balears, serveis informatius.
3: Com està? Un molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. Els hotelers de les Balears pronostiquen un increment entre l'1% i l'1,5% de turistes en comparació a l'estiu passat. Això suposa que, si això s'acaba complint, arribarien a les illes entre 190 i 285 mil turistes més que els de 9 milions que es varen registrar el 2025. Això, quan l'índex de pressió humana ha batut un nou rècord amb 1,64 milions de persones a l'arxipèlag el mes d'abril. Són unes 2.000 persones més que en el mateix mes, el 2025, segons les dades de l'Institut Balear d'Estadística. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest dijous, dia 2 de juliol. Paco Lagunas, el control tècnic, vos saluda Xavi Ara. Repassam altres notícies del dia en titulars amb Paula Bendito. El Consell de Mallorca dona de baixa més de 500 places de lloguer turístic.
4: La majoria d'aquestes es troben a nuclis urbans. L'objectiu és traslladar l'oferta de lloguer vacacional a les zones turístiques i deixar les cases dels pobles per als veïnats.
3: Reprendran les mobilitzacions al setembre.
4: És l'advertència que fa la xarxa 03 si els sindicats UGT, Comissions Obreres i l'Esteix i les patronals continuen sense negociar un conveni autonòmic per al sector de les escoletes. Esperen poder reunir-se amb el govern aquest mes de juliol per concretar millores laborals i tancar la revisió del decret de mínims.
3: I en els esports?
4: El tenista Jaume Munà disputarà avui, no abans de la 1:30, la segona ronda de Wimbledon contra el britànic Jacob Fernley i també debutarà el quadre de dobles amb Pablo Carreño.
3: Tot un ampliar amb aquestes i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Avui a Menorca tenim temps estable. A Mallorca i a les Illes Pitiüses, intervals de núvols amb probables ruixats ocasionals. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixen lleugerament, quedant-se les màximes als 32 graus a Palma, 30 a Eivissa i Mahó i 29 a Formentera. Per altra banda, Menorca bufa vent moderat de tramuntana amb ratxes que podrien superar els 70 km per hora. A la resta de les illes, vent fluix variable amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
3: Gràcies, Juan Carlos. Una informació que completem amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 24 graus a Palma, Eivissa i Mahó i 25 a Formentera. I també volem saber com circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobàvem encara retencions a les arribades a Palma, a la autopista d'Inca, també hi ha alguna circulació lenta a l'entrada a Palma per la carretera de Manacor. A la via de cintura també continuàvem en retencions, sobretot en sentit Andratx, a l'altura de la sortida cap a la carrera Gó i també a l'altura de la Taulera. A l'autopista de Llucmajor, a l'altura d'Espilerí, també petites retencions en sentit cap a la ciutat. És tot, molt bon dia.
3: L'índex de pressió humana a les Balears ha batut un nou rècord amb 1,64 milions de persones a l'arxipèlag el mes d'abril. Són unes 2.000 persones més, un 0,13% més que en el mateix mes del 2025, segons les dades de l'Institut Balear d'Estadística.
4: El major nivell de pressió humana de 2026 es va registrar el dia 30 d'abril. L'índex de pressió humana mínim va ser de 1,54 milions de persones, és a dir, no hi va haver cap dia on hi hagués manco que aquest nombre de persones. Aquesta xifra, per cert, és un 9,4% superior al mínim de l'any passat. La mitjana del mes va ser de 1,58 milions de persones, la qual cosa representa una pujada de gairebé un 1%, o el cas el mateix, cada dia del mes d'abril hi havia unes 15.000 persones a l'arxipèlag que l'abril de 2025.
3: I aquesta temporada els hotelers esperen l'arribada d'entre un 1% i un 1,5% més de turistes que l'estiu passat. És l'increment estimat per l'efecte Destinació Segura d'Espanya.
4: Aquests percentatges extrapolats de les Illes Balears signifiquen entre 190 i 285 mil turistes més que els de 9 milions registrats el 2025. Josep Rodríguez és el CEO de Cerc Hotel Group, comercialitzadora de viatges Barceló.
7: El factor seguretat que aporta Espanya, que aporta concretament les Illes Balears en aquest cas, estan predominant, inclús s'està treballant amb números de que això pot representar aproximadament solament aquest efecte, l'efecte net, entre un 1 i un 1,5% més de persones per prevaleixer l'efecte seguretat sobre l'efecte inestabilitat o sobre l'efecte pèrdua de poder adquisitiu.
3: I el Consell de Menorca ha donat de baixa més de 1.500 places de lloguer turístic als nuclis urbans per destinar-les a lloguer residencial. Es tracta de traslladar l'activitat de lloguer vacacional a les zones turístiques i deixar les cases dels pobles per als veïnats. Jorge López, bon dia.
8: Bon dia. El 2023 hi havia 30.228 places de lloguer turístic a Menorca. Ara n'hi ha 28.944. Els tres darrers anys s'han donat de baixa 1.334 places turístiques ubicades dins dels pobles. També s'hi afegeixen les 200 eliminades per expedients sancionadors. L'objectiu, diu la consellera insular d'Ordenació Turística, és recuperar els pobles pels residents. Núria Torrent.
9: Són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans. Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial. Volem contribuir a facilitar l'accés a l'habitatge i volem preservar la identitat dels nostres pobles.
8: El Consell ha donat de baixa d'ofici llicències d'habitatges que duien iniciatives més de 3 anys alhora, que ha creat una borsa temporal per reordenar l'activitat a les zones turístiques, explica Torrent.
9: Aquestes 1.300 places van a la borsa temporal i es resignen a zones aptes, perquè estaven dins els pobles que són zones no aptes, es donen de baixa, van a la bossa temporal i s'assignen a les persones sol·licitants previ pagament de 2.500 euros per plaça i van sempre a zones aptes, zones turístiques.
3: i el servei de reserva prèvia de places al TIP ja està en funcionament, una iniciativa del govern per intentar pal·liar els problemes de saturació d'algunes línies per l'alta afluència de turistes. Per ara, es tracta d'una prova pilot que estarà disponible només a la línia 203 i a la freqüència de les 3 de l'hora baixa, el trajecte que surt del port de Sóller cap a Palma. De moment, només dues persones varen guardar un seient per ahir, el dia d'inici del servei.
4: Qualsevol persona amb la targeta intermodal pot reservar en 48 hores d'antelació una de les 55 places d'aquest autobús que fa aturada a Sóller i a Dellà. S'ha triat aquesta línia per fer la prova pilot perquè és una de les més demandades de Mallorca. A més, les carreteres de la Serra fa que aquesta ruta només la puguin cobrir autobuses de 55 places quan a la flota del TIP n'hi ha amb més capacitat. Lorena del Valle, directora general de Mobilitat.
10: Si funciona, doncs mirarem com implementar-ho amb altres línies. Quin és l'objectiu? Que tothom que vulgui anar en transport públic ho pugui fer, i això implica que quan vagi a agafar el bus que tingui plaça. I hem detectat que en certs horaris, sobretot del migdia, hi ha certes puntes d'usuaris, doncs teníem algunes línies que anaven plenes.
4: Demà divendres entrarà en funcionament la reserva telefònica, però ja se pot fer des de la pàgina web del TIP. Des del govern diuen que és només una prova pilot en un estat inicial i defensen que el que realment notaran els usuaris és que han incorporat 6 busos més a tota l'illa.
3: I a Palma, la Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat la constitució de la Junta de Compensació de Songways, que impulsarà la construcció de 3.097 habitatges al barri de Songways.
8: S'executaran mitjançant projecte residencial estratègic, però de moment no s'ha confirmat quan iniciaran les obres. Es preveu que 1.675 vivendes siguin en preu limitat i 1.422 lliures. Des de l'Ajuntament confirmen que aquest és el preu que més habitatges oferirà i el que més avançat està dels 8 previst a Palma. Mercedes Celeste, portaveu de l'Ajuntament de Palma.
11: Aquest conjunt de projectes residencials estratègics suposaran la construcció de milers de nous habitatges a Palma, dels quals més de la meitat tindran alguna tipus de protecció o directament seran a preu limitat.
3: Obrint plana laboral, la xarxa 03 de les Balears i els sindicats UGT, Comissions Obreres i Estei reprendran les mobilitzacions el mes de setembre si les patronals continuen sense negociar un conveni autonòmic per al sector de les escoletes. Se va decidir ahir a Inca en assemblea.
4: Els sindicats rebutgen que la negociació se faci a la mesa de l'ensenyament concertat. Dins el mes de juliol esperen reunir-se amb el govern per concretar millores en les condicions de feina i tancar la revisió del decret de mínims. Escoltant Pep Ramis, de Comissions Obreres, i Jaume Coll, d'UGT.
12: Avançar amb aquesta millora de les condicions de les treballadors del col·lectiu 03, que és completament necessari, capdalt, i és ben legítim que en aquest moment reivindiquem igualar les tables salarials de tots els treballadors del 03 de les Illes Balears.
13: Tenim pendent una reunió amb la presidenta del govern i el conseller d'Educació, i en funció de la proposta que s'amor faci, hi haurà un moviment o n'hi haurà uns altres.
3: I ja han arribat a les Balears els 38 nins i nines sarauís que participaran enguany en el programa Vacances en Pau 2026. D'aquests infants, 30 es quedaran a Mallorca, 6 a Menorca i 2 a Eivissa i a Formentera. Els infants han arribat procedents dels campaments de refugiats sarauís de Tinduf, Algèria. Nalís és una nina de les Illes Balears que acollirà amb son pare i sa mare Nassalma, una d'aquestes nines sarauís.
14: Passarà aquí uns quants mesos amb naltros perquè no passi tanta calor com passen on estan ells i perquè almenys se faci un poc més divertit els que venguin aquí, que estiguin amb naltros.
3: Els suspesos a la selectivitat han pujat 3 punts percentuals en el darrer any a les Balears. L'any passat varen ser un 7,5% de no aptes i enguany un 10,4%. La nota mitjana entre els aprovats ha estat d'un 5,6.
8: Per assignatures, la mitjana de matemàtiques científiques és d'un 5,01, amb un 57% d'aprovats, mentre a ciències generals i física la nota mitjana no arriba a l'aprovat i la meitat dels alumnes que varen fer aquest examen el varen suspendre. En el cas de llengües, català i castellà, la mitjana és d'un 5,5. El conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que aquestes xifres no són bones, però ho atribueixen a l'aplicació de l'OMLOE des del 2022 a les Balears.
15: Des de l'any 2022, que estem en un punt, en un 96,70% d'aprovats a la PBAU, passam a un 89,60 ara. Han davallat 7 punts. Vull la col·laboració de tota la comunitat educativa. de docents, de directors, de sindicats, de tots, perquè aquests resultats els posaran damunt la taula perquè els han de revertir, perquè a Balears no se pot permetre aquest luxe.
3: I en successos, dos ferits, un d'ells en estat crític a Eivissa per l'explosió d'un tanc de gas a Cala Molí, al municipi de Sant Josep. Els dos pacients han estat traslladats a l'hospital de Can Misses. Un d'ells en estat greu, és de nacionalitat espanyola i 46 anys i presenta cremades extenses. L'altre és un home de 26 anys de nacionalitat portuguesa que ha resultat ferit lleu.
8: L'Audiència de les Balears condena a 5 mesos de presó cada un dels 6 joves que varen tatuar un penis a la cara d'un jove amb discapacitat a Manacor el 2021. També els imposa multes de més de 2.500 euros i que indemnitzin conjuntament a la víctima amb poc més de 18.000 euros.
3: Moment ara de fer un repàs a l'actualitat esportiva.
4: Començant amb tenis, Jaume Munar disputarà avui, no abans de la una i mitja, la segona ronda de Wimbledon contra el britànic Jacob Fairley. El de Sant Denis ocupa la posició 44 del rànquing ATP i el seu rival el 159. El tenista mallorquí s'ha classificat després d'un gran debut al Gran Slam d'herba, guanyant amb solvència en 3 sets Francisco Cerundolo, un oponent que estava millor posicionat que ell al rànquing individual. A més, Munar s'estrenarà avui al quadre de dobles, farà parella amb l'espanyol Pablo Carreño i s'enfrontaran el francès Manuel Guinart i l'argentí Guido Andreozzi. En futbol, el Mallorca ha anunciat les sortides de Mateo Josef, Maras Kumbula i Zito Lubumbo, que tenien contracte de cessió fins a final de juny, i també de Javi Llabré, Taco Massano i Omar Mascarell, que finalitzaren també contracte amb el club el passat 30 de juny. El Mallorca ja havia avançat la sortida del japonès el passat cap de setmana i un club de l'Aràbia Saudita també va anunciar el fitxatge de Mascarell fa dies. Queda per saber què passarà amb el porter Pichu Cuellar, que acabava també contracte a finals de mes, però tampoc s'ha dit que continuï el Mallorca.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: I tenim ara un minut i mig per repassar el que diuen les principals portades de les Illes Balears. Començam a Menorca, on el diari diu que el Consell augmenta la pressió sobre el lloguer turístic il·legal amb més efectius. Fotografia de portada per al Farratge amb el títol que la calor passa factura al camp. Diario de Ibiza obre la seva portada titulant desallotjament imminent de l'estructura de l'hotel ocupat a Cala de Bau. Fotografia de portada precisament per aquest hotel de Cala de Bau. Periódico de Ibiza titula Rebel·lió del taxi contra Sant Josep. Diu que no recolliran clients a l'aeroport aquest cap de setmana i la fotografia de portada en aquest cas va per a una explosió de gas que deixa dos ferits, diu, un d'ells molt greu a Cala Molí. Diario de Mallorca titula Els aptes a la prova d'accés a la universitat cauen a les Balears del 92,5% al 89,6%. Fotografia de portada per a la benvinguda dels nins saragüís. I finalment, última hora titula que les Balears baten el rècord de residents amb un sou de 600.000 euros o més. Fotografia de portada per Kane, que diu Kane desferma l'eufòria a Magaluf. Així, amb aquestes portades hem arribat a les 8 del dematí. Les notícies de les Balears tornaran d'aquí a 45 minuts a Ràdio 5. Vos hi esperam.
1: Són les 8, les 7 en Canàries.
16: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Segundo del mes de julio. Hace una semana, exactamente una semana, nos despertábamos con las primeras informaciones convulsas, todavía imprecisas, desde luego inquietantes, del terremoto de Venezuela. Hoy empezamos a ver no solo la dimensión de lo sucedido, sino a temer con el paso de los días que los primeros temores sobre la brutalidad del desastre, aquellas primeras cifras que esperábamos fueran exageradas, pueden ser superadas. El último balance de víctimas mortales lo ha hecho esta noche el presidente del Parlamento venezolano, el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez.
17: Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas.
1: Y los desaparecidos, ¿eh? Siguen siendo varias decenas de miles. España, los países hermanos de América Latina, la Unión Europea, se están volcando, ¿eh? Y van a seguir haciéndolo. Sigue sin hacerse evidente, sin embargo, el esfuerzo de la administración norteamericana, cuyo jefe Donald Trump, que gana dinero a espuertas desde que es presidente, más de 2.000 millones de dólares solo en criptomonedas en el último año, no parece aplicar aquí aquello de que Venezuela era suya. Una cosa es sacar el petróleo y otra es forzarse en ayudar. ¿Para qué? Como diría el castizo. Sus formas, sin embargo, sí parece que abren aquí sucursal con la extensión de las sospechas sobre intenciones fraudulentas del gobierno de cara a las próximas elecciones. Vox lleva toda la semana hablando de pucherazo. Y en el PP, se diría que hay división de opiniones. Porque frente a los matices que ayer introducía su portavoz parlamentaria Esther Muñoz a lo de la ingeniería electoral para criticar la aplicación de la ley de nietos, estos matices...
18: Y dice, no, es que es sospechar del sistema, no. Si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser... Nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho. Ahora, lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad? Y sobre todo, ¿por qué no quieren que debatamos seriamente de este tema? ¿Por qué les molesta que hablamos?
1: Otros dicen, subraya. Frente a esto digo, otros que dicen, pero es que están en su partido. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, sostiene también las críticas a la transparencia, pero va un poco más allá. Dice que tienen que venir observadores internacionales.
19: Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya. Porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta.
1: Normalmente los observadores internacionales, imagino que serán internacionales, se piden cuando se duda de la limpieza electoral. Pero quizá este no sea el caso. Lo cierto es que dentro del Partido Popular, y es a lo que voy, germina claramente una disposición radical a considerar que el sistema democrático está en peligro y que por ello hay que establecer una alianza para derribar a Pedro Sánchez. Aznar le envió ayer el mensaje al público en general y a Feijóo en particular. Ante el riesgo del sistema, hay que conformar una mayoría nacional, insiste.
20: ¿Esa mayoría será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
1: Bueno, de momento no hay respuesta a esto de la dirección del partido. Y sí, un esfuerzo por suavizar posiciones, como antes escuchábamos a Esther Muñoz. La cuestión sigue siendo que necesitan a Vox. Y con urgencia, por cierto, esta mañana, ¿eh? De hecho, los necesitan hoy mismo para poder cerrar un acuerdo de gobierno en Andalucía, como los tienen ya en Extremadura, Aragón o Castilla y León. Hoy jueves, en el Parlamento Andaluz, segunda votación. Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del Partido Popular.
21: Y espero que se pueda llegar a un acuerdo en las próximas horas. La está llevando él personalmente, como saben, y vamos a verlo próximamente. Pero bueno, Andalucía lo que no puede es permitirse estar estancada.
1: Vox sigue sin dar el sí, al menos públicamente, al menos que se sepa. José María Figaredo, Vox.
22: No es un problema con la prioridad nacional, hay que firmar un acuerdo. Nosotros no vamos a apoyar un gobierno que no contenga un determinado porcentaje de las medidas que Vox llevaba en su programa.
1: Nos cuentan que Vox pide tres consejerías, aparte de esto, que dicen su Figaredo, pide tres consejerías a un Juanma Moreno que no los quería ver ni de lejos y que ha tratado de alcanzar un acuerdo que no implique meterlos en el gobierno. Veremos. En unos minutos le vamos a preguntar cómo están las cosas a la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán. El gobierno dice que lo tienen ya acordado. Ministro Félix Bolaños.
23: Mi opinión es que es un teatrillo.

0: Espanya a les Illes Balears.
1: Molt bon dia. Les Balears han registrat més de 34.000 sol·licituds en el procés de regularització extraordinària de migrants. És més del triple de les previstes inicialment per delegació de govern. La nacionalitat més nombrosa, amb diferència, són els colombians, amb un 38% de les sol·licituds, seguida de marroquins i paraguaians. Més de la meitat dels sol·licitants tenen entre 25 i 44 anys i la majoria, el 56%, són homes. Persones que en breu es podrien incorporar al mercat laboral, que avui de nou ha donat signes de fortalesa. Al mes de juny, l'atur ha baixat un 4% en relació a l'any passat, 1.000 aturats manco, i la xifra de desocupats se situa en les 23.700 persones. Puja l'afiliació un 3% i la situació és de plena ocupació. Salutació de Pau Fons i repassarem ara altres notícies titulars amb Jorge López. Tot a punt per al trasllat de FEMS.
2: L'Al-Andalus, el vaixell que s'encarregarà de portar els residus entre Eivissa i Mallorca, ja ve de camí a les Balears i està previst que arribi aquest cap de setmana. Només falta la firma del conveni entre els dos consells insulars. El president d'Eivissa, Vicent Marí, insisteix en que es respectaran tots els requeriments mediambientals.
1: Els millors de la Pau.
2: Avui escoltarem els estudiants que han tret les millors notes en les proves d'accés a la universitat. La més alta és un 13,8 i entre les carreres que volen fer, algunes que no demanen precisament una qualificació molt alta, com dret, història i relacions internacionals.
1: I en els esports?
2: Joan Mir deixarà Honda i correrà la pròxima temporada a MotoGP amb el Gresini Racing. El mallorquí pilotarà una Ducati.
1: De seguida entrem en matèria. Veiem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Avui a Menorca, temps estable a Mallorca i a les Illes Pitiuses tenim intervals de núvols sense descartar ruixats ocasionals de poca importància. Les temperatures diurnes avui se mantenen sense canvis o baixen lleugerament amb màximes de 32 graus a Palma, 30 a Mahó i Vila, 29 a Formentera. Demà divendres tindrem un dia d'ambient assolellat en què les temperatures se mantindran sense canvis o se recuperaran i pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 34 graus a Palma, 31 a Vila, 30 a Mahó i 29 a Formentera. És una informació d'EMET.
1: Les Balears han registrat 34.166 sol·licituds de regularització extraordinària. És més del triple de les previstes inicialment per delegació del govern. La nacionalitat més repetida ha sigut la colombiana. Enrique Mas, bon dia.
4: Bon dia, sí. Amb un 38% de les sol·licituds, molt junt del 10% que representen els marroquins i el 9,3% dels paraguaians. De les dades del Ministeri d'Inclusió ressalta també que el 54% volíem dir, dels sol·licitants tenen entre 25 i 44 anys i que els 56 són homes. De les 34.000 sol·licituds de migrants, més de 6.600 s'han fet de manera presencial. Les Illes Balears se situen com la 11a comunitat amb més sol·licitants que, recordem, de moment tenen encara un NIE provisional. Des dels sindicats denuncien que aquesta situació dona excusa als empresaris per a no contratar a qui abans tenien en negre. Per això demanen que les resolucions es donen en agilitat. Daniel el Cámara, Comisión Obreres.
5: Evidentemente, este proceso va a ir lento porque los recursos para aprobar todas esas solicitudes son escasos y esperamos que en un plazo de mes y medio tengamos una gran mayoría de ellos con posibilidades de tener contrato de trabajo y, por lo tanto, condiciones de trabajo dignas y que aflore toda esa economía sumergida y, por lo tanto, tengamos aún más cotizantes y más personas contribuyendo a la economía de esta comunidad.
4: De les xifres nacionals destaca que el 40% dels sol·licitants asseguren conèixer la llengua que es parla a les comunitats amb una llengua cooficial, que el 12% estan ja fent feina i que els treballadors, el 25%, ho fan a l'hostaleria.
1: Són 34.000 persones que, previsiblement, ja ho han escoltat, s'incorporaran al mercat laboral una vegada se regularitzi la seva situació. Precisament avui hem conegut les dades de l'atur corresponents al mes de juny. L'inici de la temporada alta deixa bons registres al mercat laboral de les Illes, que continua en una situació de plena ocupació amb una taxa d'aturats del 3,4%. En juny, l'atur ha baixat un 4% en relació al mateix mes de l'any passat, 1.000 aturats manco, i la xifra de desocupats se situa en les 23.700 persones. Si ens fixem a l'afiliació a la Seguretat Social, puja un 3% en termes interanuals fins a arribar als 678.000 cotitzants. Augmenta també, respecte al mes de maig, l'afiliació a la Seguretat Social, un 3,5%, en termes absoluts, més de 24.000 persones.
6: Des de la patronal alerten d'una paradoxa. El dinamisme del mercat laboral no troba mà d'obra i la temporada podria complicar-se especialment per les petites i mitjanes empreses. Jordi Mont.

0: president de Pimem.
1: Fa molt complexa poder afrontar aquesta temporada turística amb una situació del mercat laboral de pleno empleo, on hi ha manca de mà d'obra i on hi ha un excés i elevadíssim absentisme laboral.
0: Una manca de personal molt condicionada per les dificultats d'accés a l'habitatge. Els treballadors de temporada ja no els surt a compte venir a fer feina a les Balears. El sector hoteler n'és cada vegada més conscient i la solució passa per oferir allotjament per tal de completar plantilles. Victòria Capellà és directora de Recursos Humans de Bahía Príncipe.
2: Sí, costa omplir les plantilles. Venir a viure a Mallorca és molt car. I hi ha gent que ja no li compensa venir només per fer 6 o 7 mesos de feina. I probablement el que haurem de fer és el que es va fer en els anys 60, que donàvem allotjament a la gent que venia. I haurem de tornar en això, perquè és molt complicat.
0: Tot i aquestes dades, paradoxalment, l'atur sí ha pujat lleugerament, 4 dècimes, unes 100 persones respecte al mes anterior. Des de l'any 2008, en juny no augmentava l'atur intermensual. El govern ho atribueix precisament al procés de regularització de migrants, que ha suposat 224 noves altes de persones estrangeres com a demandants d'ocupació, una dada que preocupa a la consellera de Treball, Catalina Cabré.
3: Ara veurem aquesta dada, de moment l'agafam amb precaució, veurem els mesos que hi ve com funciona, però en el SOIP mantenim una calma, però un poc preocupada de veure si s'acabarà tensionant el servei del SOIP per donar abast en aquesta demanda.
4: El que no falten són turistes. Entre gener i maig n'han arribat a les illes més de 5.400.000, un 3% més que l'any passat. Al maig, l'arxipèlag va ser la segona destinació espanyola més visitada, amb 2,4 milions de viatgers, només per darrere de Catalunya, i un increment en la despesa del 9%. Cada viatger va gastar de mitjana 1.214 euros, 229 per dia.
5: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
4: I ja se sap quin serà el vaixell que portarà els fens d'Eivissa a Mallorca i sabem també que ja està de camí. Serà l'Al-Àndalus, que està previst que arribi a les Balears, al port d'Eivissa, aquest cap de setmana per iniciar el trasllat de residus que encara no té data fixada. Ignasi Gras.
6: L'Al-Àndalus serà el vaixell encarregat de portar els residus entre Eivissa i Mallorca i ja ve camí a les Balears. Està previst que arribi aquest cap de setmana mentre continua sense data el trasllat de fems d'Eivissa a Mallorca. Des del Consell eivissenc ja ho té tot preparat i està pendent de Mallorca i expliquen que es compliran totes les mesures higièniques pel trasllat. Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa.
7: Aquest trasllat es farà en totals garanties, per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
6: Des de l'oposició critiquen la gestió que se n'ha fet i sobretot el temps perdut. Elena López, portaveu dels socialistes al Consell d'Eivissa.
8: Per no haver fet la feina que havia de fer en tot aquest temps que du governant. Per dur en aquesta illa, com dèiem, en es col·lapsa en matèria de gestió de residus, en es col·lapsa de l'abocador de Cana Putxa, que cada dia que passa segueix rebent fems, cada dia que passa és un dia menys de vida útil.
6: Tot plegat amb les protestes veïnals de Mallorca per aquest trasllat.
4: I des de Mallorca, els socialistes critiquen també per manca de transparència al president del Consell, Llorenç Galmés, i al conseller de Medi Ambient, Pedro Bestard. Retreuen que cap dels dos hagi sortit a donar explicacions públiques.
9: A més, denuncien que el conveni aprovat i que està a punt de signar-se entre ambdues institucions insulars per iniciar el trasllat preveu que els fems d'Eivissa pugui arribar a Mallorca a granel. Catalina Cladera és la portaveu del PSOE al Consell de Mallorca.
10: Ha d'exigir a Eivissa que els fems venguin en condicions. Si Eivissa du 7 anys sense fer els deures, sense fer una política de residus com cal, de reciclar, reduir residus, ara només pot enviar tota sa merda de qualsevol manera a Mallorca.
9: El PP defensa la legalitat del trasllat, que està emparat, diuen, per la normativa i informes tècnics. Neguen que els fems hagi d'arribar a granel i estarà embalat i tancat. Asseguren, per tant, no farà mala olor. Núria Riera, portaveu popular.
11: Si arriben de mitjana 800 camions a Sort Reus, afegirem 7. No és ni un 1% de lo que arriba diàriament. Per la qual cosa això desmunta les barbaritats, els bulos i les mentides de l'esquerra.
9: Aquests 7 camions circularan durant la nit i no molestaran els veïnats, segons ha explicat Riera. A més, defensa, el trasllat serà beneficiós per als mallorquins. De rebre 50 milions d'euros del govern, suposarà una baixa de la taxa de residus del 10%.
4: I Més per Mallorca presentarà dues proposicions no de llei al Parlament i al Congrés per fer efectives les transferències de competències en justícia i institucions penitenciàries.
12: Els ecosoberanistes denuncien que l'administració de la justícia a les Illes és un drama i asseguren que presenten aquestes iniciatives perquè els partits de govern es posicionen sobre una transferència que ja tenen 12 de les comunitats i que està recollida a l'Estatut d'Autonomia. Des de Més destaquen també que hauran de ser els governs qui negocien i assenyalen a un altre costat les seves exigències per aprovar els pressupostos a Madrid. Vicenç Vidal és diputat al Congrés.
13: Ara mateix la prioritat i el que nosaltres demanem amb més insistència i que volem ja és que la presidenta del Parlament, del Congrés dels Diputats, dugui a debatre la iniciativa, la missió a tràmit de la qüestió aeroportuària. Creiem que ara mateix és la pedra angular per definir el futur de les Illes Balears.
4: 20 estudiants han estat guardonats avui per haver obtingut les millors notes a les proves d'accés a la universitat. Han estat rebuts al Consolat de la Mar per la presidenta, el conseller d'Educació i el rector de la UIP. Per Illes, els millors han estat Teresa Comellas a Menorca, Carlos Fuentes a Mallorca, Sofia Cardona a Eivissa i Yasser El Mansouri a Formentera.
14: Bueno, és anar cada setmana duent tot el dia, tot el que fas cada setmana, anir-ho repassant, fer-te els apunts organitzats per ja tenir-los per final de curs, perquè al final, després de les 3 setmanes que des per selectivitat, no te donen per res, ho has de tenir tot assimilat i ha de ser només repassar, vull dir que és anar fent.
0: És Teresa Comellas, l'estudiant menorquina de l'IES Josep Maria Cuadrado, que ha tret un 13,87 a la selectivitat. És la millor nota de tot l'arxipèlag. Encara està esperant ser acceptada a la carrera i a la universitat que vol estudiar, però ja té clar quin camí vol emprendre.
14: Jo primer volia anar a Catalunya, però després vaig veure que si volia fer física i mates només podia anar a Barcelona, i és una ciutat molt grossa, i jo a passar de Ciutadella a Barcelona no m'acabava de fer. I vaig mirar el resto d'universitats i Cantàbria me va agradar.
0: La millor nota de Mallorca l'ha tret Carlos Fuentes, del Col·legi Lluís Vives, un 13,53. Vol estudiar un doble grau en Dret i Relacions Internacionals, tot i que reconeix que l'esforç ha estat titànic, no hi ha fórmules màgiques per planificar l'estudi.
15: Hay mucha gente que utiliza muchos subrayadores de muchos colores, este tipo de cosas. Yo cogí el calendario de Apple y me puse ahí a planificar. No hay nada más, no hay ningún truco como tal. Planificación, conocerte a ti mismo a la hora de saber cuánto tardas en cada asignatura y punto.
0: La millor nota d'Eivissa ha estat Sofia Cardona, de l'IES Sasserra, amb un 13,16. Vol estudiar el doble grau en Història i Relacions Internacionals. Diu que el sacrifici de passar tantes hores estudiant ha valgut la pena.
16: Sí que és veritat que he hagut de deixar una mica les xarxes socials i també planificar-me molt perquè bueno, jo tenia taules d'estudis i a partir d'ahir.
0: Enguany el govern ha optat per premiar l'excel·lència. Per això els 20 millors expedients de les Balears podran obtenir un xec de 600 euros.
4: I la xarxa 03 de les Balears i els sindicats UGT, Comissions Obreres i Estei reprendran les mobilitzacions el mes de setembre si les patronals continuen sense negociar un conveni autonòmic per al sector de les escoletes. S'ha decidit ahir a Inca en una assemblea. Canviant de tema per la mare d'habitatge, apoyant-se, el govern i l'Ajuntament projecten 28 habitatges públics de lloguer per als residents. Estan destinats a persones amb una residència mínima de 5 anys a les Balears. Tindran preferència les que acreditin almenys 10 anys de residència continuada al terme de Pollença. Hi haurà 24 pisos de dues habitacions amb una superfície de 58 metres quadrats, 3 de 43 metres i un de 73 metres amb 3 dormitoris. El conseller d'Habitatge és José Luis Mateo.
17: La promoción pública de vivienda es uno de los ejes de este plan de choque y desde luego pasa por contar con la colaboración de los ayuntamientos. Una promoción muy ambiciosa porque recordemos que en Pollença, en el municipio, se cuenta actualmente con una única promoción de vivienda pública del año 2007. De 15 viviendas.
4: I a Llora Baixa es va posar en marxa el sistema de reserves als autocars del TIP, amb només dues reserves que, a l'hora de la veritat, a l'hora de pujar a l'autobús, no es van presentar. El pla pilot funciona de manera experimental a la línia 203, coneix el port de Sóller i Palma, via de Llà i Valldemossa, però de moment, com veieu, sense gaire demanda. La idea és que els residents puguin garantir que tindran un seient en aquestes línies que és molt usada pels turistes. En clau de successos, un home ha estat condemnat a 2 anys de presó per agredir sexualment la seva neboda d'11 anys a Palma. Ha estat una sentència per conformitat després de que l'home reconegués els fets. També ha estat condemnat per conformitat un altre home per agredir sexualment i amenaçar una dona a un aparcament quan l'acompanyava a casa seva a Palma. La condemna és també de 2 anys i el condemnat no haurà d'ingressar a la presó. La Guàrdia Civil ha intervingut també a l'interior d'un vehicle en el port de Dénia, a Alacant, un carregament d'òxid nitrós, conegut com a gas del riure, que tenia com a destinació les Balears. El carregament de 168 caixes continua més de 1.000 botelles, tenia un valor aproximat de més de 35.000 euros. El conductor, un home de 38 anys, no va poder acreditar la procedència de la mercaderia ni justificar el seu transport. Ja són a les Balears els 38 nins i nines saragüís que participaran enguany en el programa Vacances en Pau 2026. D'aquests infants, 30 es quedaran a Mallorca, 6 a Menorca i 2 a Eivissa i Formentera.
0: Nalís és una nina mallorquina que acollirà amb son pare i sa mare, na Salma, una nina saragüí. Ahir la rebia a l'aeroport de Son Sant Joan.
18: Passarà aquí uns quants mesos amb naltros perquè passi, no passi tanta calor com passen en on estan ells, i perquè almenys se faci un poc més divertit els que venguin aquí, que estiguin amb naltros, i serà una experiència molt guai per naltros tres i també per na Salma.
0: Els infants arriben procedents dels campaments de refugiats saharauis de Tindouf, a Algèria. Venen amb l'objectiu d'escapar de les altes temperatures que pateixen els campaments durant l'estiu i evadir-se de la complicada situació que pateix el seu poble. Catalina Rosselló és la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui.
19: Permet que els infants, primer, surtin de les altes temperatures, que en el Sàhara ara estan a 50 graus, imagineu-vos. Després, se'ls fan unes revisions mèdiques per detectar els possibles problemes de salut. Coneixen una altra llengua, una altra cultura, i sobretot, el que volem és que sigui molt gratificant, que disfrutin.
4: Temps ara per a l'actualitat esportiva, començant parlant de tennis.
9: Jugarà avui, no abans de les 3 i mitja, la segona ronda de Wimbledon contra el britànic Jacob Fairley. El de Santanyí disputarà el partit després de guanyar amb solvència a Francisco Cerúndolo. Munar també s'estrenarà avui al quadre de dobles. Farà parella amb l'espanyol Pablo Carreño i s'enfrontarà al francès Manuel Guinardi i l'argentí Guido Andreozzi.
4: I també novetats a MotoGP.
9: El pilot de mallorquí Joan Mir correrà l'any que ve per al Gresini Racing, on pilotarà una Ducati. El campió del món de la primera categoria l'any 2020 deixarà Honda després de 4 temporades on els resultats no han sigut els esperats.
4: Fitxatges també en els equips de bàsquet balears de la primera FEB.
9: El FIBUI Mallorca Bàsquet Palma ha fet oficial la incorporació del pivot Garmin Kande. L'internacional per la República Democràtica del Congo arriba del grup Alega Cantàbria, on ha sigut una peça clau les darreres dues temporades. I l'Estia Menorca s'ha reforçat amb el pivot de 24 anys Adam Kejbal, internacional a la selecció txeca.
4: Tancam la secció amb gimnàstica artística.
9: El club Espla Marratxi celebra el seu ascens a la primera divisió de la Lliga Iberdrola. El club, que fa només 4 anys estava a tercera, competirà l'any que ve a la màxima categoria femenina, sumant-se al Palma i al Xelska. Carmen Morales, gimnasta d'Espla.
20: No ens haguéssim imaginat pujar ahir. Moltes nines també van començar molt petites en aquest club. Les conec des de també superpetites. I estem supercontentes d'haver arribat totes juntes, de les mateixes nines que van començar en 6, 7, 8 anys, aconseguir amb la nostra edat arribar a primera divisió.
4: I avui a la cultura parlam de Joan Alcover.
12: Mallorquí és el protagonista de la nova producció de la Fornal Espectacles. Això era un home, Joan Alcover, que se presenta avui a Can Alcover a motiu del centenari de la seva mort i dels 100 anys també de l'estrena musicada de La Balanguera. L'obra escrita, dirigida i interpretada per Joan Gomila acosta al públic la personalitat, el pensament i l'univers emocional de Joan Alcover, uns dels grans referents de les lletres mallorquines, marcat pel dol i la creació poètica. Se representarà avui a les 9 del vespre i durant les pròximes setmanes se farà també a altres municipis de Mallorca com Llubí, Campanet o Sa Pobla.
4: I més cites culturals per avui. Valeria Castro actua al Tui Teatre. És una de les veus més personals de l'escena musical nacional que arriba a Palma amb una proposta que combina cançó d'autor, pop i folk. El concert serà a partir de les 9 i mitja. També a Menorca comença el festival Fosquets de Lítica a les Pedreres de Sostal, en Guillem Sol de Vila, i continua el cicle Nits de Verbell amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. És tot en la cultura acabant. Gràcies per la vostra atenció. Continuen les notícies en aquesta sintonia, la de Ràdio Nacional. Gràcies. Adeu.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.